Giavüsch da Clodurie Bezzola. Minchatand lässe schwondrar ein del Plümatsch es giar pisun tanter els Terms da ma Conscienza. Imprender l'Alphabet de Troclodiz es chavar ora l'avenir da mes passà. Minchatand vulesse nascher sot una meldrin seiner.